0: Música Nit.
1: Música Nit.
0: La música dels teus somnis.
2: Caic, a poc me'n vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic, al mateix temps desfaig.

Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Ràdio Lloret. 90.2 FM.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de...

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'Atlètic Club Lloret ja ha posat en marxa la pretemporada amb la mirada posada en l'ascens a tercera catalana. El conjunt lloretenc ha disputat els play-offs d'ascens durant les darreres dues temporades i aquest curs tornarà a intentar fer el pas definitiu de categoria. L'equip tindrà 4 setmanes de preparació abans d'iniciar la competició. El debut a la Lliga serà el 19 de setembre a domicili contra el Santa Eugènia. Des del club afronten aquest nou curs amb ambició, però també amb el record de Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir fa una setmanes. La vicepresidenta de l'Atlètic Club Lloret, Lluïsa Beltrons, explica que un dels objectius serà aconseguir l'ascens i dedicar-lo a l'antic tècnic.
4: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster, en Mauri Rodríguez. Aquí sempre tindrem present i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
3: La temporada també deixarà 2 derbis lloretencs a quarta catalana. L'Atlètic Club Lloret coincidirà amb el filial del club de futbol Lloret, de manera que els dos equips s'enfrontaran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports. Seguim en plana esportiva. En marxa aquest cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret la tercera edició del Torneatxo, el torneig de pàdel que combina partits de caràcter competitiu i amateur. Aquest divendres s'han exhibit alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu ha estat la presència d'Agustín Tapia, número 1 del rànquing mundial. També hi participen altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Les finals es disputen el diumenge a l'accés pel públic és gratuït fins a completar l'aforament. I encara un darrer apunt, la pilot de motocross lloretenca Daniela Guillén debutarà al BMX Estats Units al circuit Ironman Raceway a Indiana en l'última ronda de la sèrie. Ho farà en plena batalla pel Mundial de Motocross. Abans, però, té una cita aquest cap de setmana als Països Baixos on es disputa la penúltima jornada del Campionat del Món de Motocross Femení.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la Ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Innova. El cap de setmana és millor.
1: Amb Nova Ràdio Lloret. Aguantar la respiración.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Andrea Medina. Alguns dels temes musicals més mítics de Queen sonaran aquest dissabte a la platja de Fanals. El grup Show Must Go On portarà el seu homenatge a la banda de rock britànica al Clan Festival. Sonaran les millors cançons de Queen, tant les clàssiques com alguna que altra sorpresa, en un concert que commemora el 40è aniversari del Live at Wembley de 1986. No hi faltaran We Will Rock You, I Want to Break Free o Bohemian Rhapsody, entre d'altres. Considerada una de les millors bandes de la història de la música, Queen es va formar l'any 1970 a Londres amb el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon. Plegats van crear una formació que va traspassar fronteres. Javier Bocanegra, membre de Show Must Go On, destaca la dificultat de versionar Queen i afirma que intenten aproximar-s'hi des del respecte i treballant molt. El qualifica com el grup amb més himnes de la història.
3: Jo crec que és el grup amb més himnes, diria jo. Que té. O sigui, hi ha grans bandes de la història, com els Beatles, els Stones, no sé, moltes, però que tinguin tants temes que puguin ser himnes, jo crec que són el número 1.
2: Show Must Go On tancarà el Clan Festival amb la seva actuació aquest dissabte a les 11 de la nit.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. Aquest dissabte a la nit, la plaça de la Vila acollirà una nova audició del cicle Sardanes d'Estiu, que enguany celebra el seu centenari. En aquesta ocasió, la formació convidada serà la Cobla Ciutat de Girona. La formació va néixer l'any 1975 per iniciativa de diversos músics que havien format part d'algunes de les principals cobles i orquestres del moment. Des de la seva creació, fins a 52 músics han passat per la formació, que actualment està integrada per una dotzena de components. La Cobla Ciutat de Girona també acumula més d'una trentena de treballs discogràfics. L'actuació a Lloret començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, dins del cicle d'estiu. I encara en plana cultural, cap de setmana de molta activitat a Mas Romeu. La urbanització celebra les seves festes amb un programa que arrencarà aquest dissabte al vespre. A partir de les 9 de la nit es farà el pregó i el sopar de germanor. La programació continuarà amb una exhibició de dansa protagonitzada per l'Escola de Ball Bailame i la Casa Andaluza de Lloret. Després serà el torn del karaoke i de les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas. La nit acabarà amb coca i cava i la música del DJ QM. Les activitats es reprendran diumenge al matí a partir de les 10 amb una botifarrada popular. També hi haurà jocs a càrrec de Mont Kids, una sessió de zumba, festa de l'escuma i, com a cloenda, un gran sorteig de fi de festa.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bompreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Volia preguntar-te com vas, ja fa temps que no ho hem parat.

vida es complicada. La vida es puro azar. No importa tu jugar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioloret.org. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha invertit més de 350.000 euros en diferents actuacions de millora i manteniment als centres educatius del municipi. Els treballs s'han aprofitat per fer-los principalment durant els mesos d'estiu, quan les escoles no tenen activitat, amb l'objectiu que els equipaments estiguin preparats per l'inici del nou curs. Les actuacions han estat diverses. A l'escola Esteve Carles s'ha instal·lat un tendal per fer ombra al pati i s'ha completat una nova zona de joc amb elements de fusta i un espai de sorra. El Pere Torrent s'han fet treballs de pintura a la pista coberta, als passadissos i a les escales. A l'escola Pompeu Fabra s'han canviat unes finestres de la cuina, s'ha millorat l'accés a l'espai sensorial del pati d'infantil i s'ha instal·lat un nou joc de fusta. Pel que fa a l'escola Joan Domènech, s'ha adquirit part del mobiliari de la nova biblioteca. A la llar d'infants Lola Anglada s'han arreglat unes goteres i a l'escola Bressol els Pops s'ha dotat de portàtils i s'han pintat parets. El regidor d'Educació Carles Costa destaca que totes aquestes actuacions són importants per garantir el manteniment dels centres i que l'Ajuntament ja ha tret a licitació la nova llar d'infants de Fanals.
3: Seria novetat, per exemple, que ja ha sortit la licitació de la nova llar d'infants de Fanals, però vull dir, és feina, és la feina que té l'Ajuntament, no? Teòricament, per lo que seria amb el capítol d'inversions, és que per cada col·legi és important la seva inversió. Llavors, per nosaltres, totes les inversions són importants.
2: Costa també explica que l'Ajuntament vol deixar enrere la idea que totes les obres s'han de fer durant els dos mesos d'estiu. Algunes actuacions es podran executar durant el curs sempre que no afectin l'activitat dels centres.
3: Hi ha moltes engegades, hi ha altres que s'han d'engegar encara i hi ha que estan en procés d'acabar. La idea abans era que es treballava molt només a l'època d'estiu i això ens acotava només que teníem dos mesos per fer obres. Llavors ara mirem quines obres són les que es poden fer durant el curs dintre mateix del col·legi sense afectar el funcionament del col·legi i si les podem fer les tirem endavant, ja no esperem a l'estiu.
2: Pel que fa a l'estat de les escoles, el regidor defensa que Lloret ha mantingut una aposta continuada per invertir en els equipaments educatius. Les obres no estan totes acabades, n'hi ha que ja han finalitzat, d'altres que estan en procés i algunes encara s'han d'engegar. La previsió, però, és que els centres estiguin preparats per començar el curs el 8 de setembre.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: mira.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'Atlètic Club Lloret ja ha posat en marxa la pretemporada amb la mirada posada en l'ascens a tercera catalana. El conjunt lloretenc ha disputat els play-offs d'ascens durant les darreres dues temporades i aquest curs tornarà a intentar fer el pas definitiu de categoria. L'equip tindrà 4 setmanes de preparació abans d'iniciar la competició. El debut a la Lliga serà el 19 de setembre a domicili contra el Santa Eugènia. Des del club afronten aquest nou curs amb ambició, però també amb el record de Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir fa unes setmanes. La vicepresidenta de l'Atlètic Club Lloret, Lluïsa Beltrons, explica que un dels objectius serà aconseguir l'ascens i dedicar-lo a l'antic tècnic.
4: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster, en Mauri Rodríguez, a qui sempre tindrem present, i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
3: La temporada també deixarà dos derbis lloretencs a quarta catalana. L'Atlètic Club Lloret coincidirà amb el filial del Club de Futbol Lloret, de manera que els dos equips s'enfrontaran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports. Seguim en plana esportiva. En marxa aquest cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret la tercera edició del Torneatxo, el torneig de pàdel que combina partits de caràcter competitiu i amateur. Aquest divendres s'han exhibit alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu ha estat la presència d'Agustín Tapia, número 1 del rànquing mundial. També hi participen altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Les finals es disputen el diumenge a l'accés pel públic és gratuït fins a completar l'aforament. I encara un darrer apunt, la pilot de motocross lloretenca Daniela Guillén debutarà al BMX Estats Units al circuit Ironman Raceway a Indiana en l'última ronda de la sèrie. Ho farà en plena batalla pel Mundial de Motocross. Abans, però, té una cita aquest cap de setmana als Països Baixos on es disputa la penúltima jornada del Campionat del Món de Motocross Femení.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioyoret.org. Club Privé. Nova Radio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Alguns dels temes musicals més mítics de Queen sonaran aquest dissabte a la platja de Fanals. El grup Show Must Go On portarà el seu homenatge a la banda de rock britànica, el Clan Festival. Sonaran les millors cançons de Queen, tant les clàssiques com alguna que altra sorpresa, en un concert que commemora el 40è aniversari del Live at Wembley de 1986. No hi faltaran We Will Rock You, I Want to Break Free o Bohemian Rhapsody, entre d'altres. Considerada una de les millors bandes de la història de la música, Queen es va formar l'any 1970 a Londres amb el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon. Plegats van crear una formació que va traspassar fronteres. Javier Bocanegra, membre de Show Must Go On, destaca la dificultat de versionar Queen i afirma que intenten aproximar-s'hi des del respecte i treballant molt. El qualifica com el grup amb més himnes de la història.
4: Jo crec que és el grup amb més himnes, diria jo. Que té. O sigui, hi ha grans bandes de la història, com els Beatles, els Stones, no sé, moltes, però que tinguin tants temes que puguin ser himnes, jo crec que són el número 1.
3: Show Must Go On tancarà el Clan Festival amb la seva actuació aquest dissabte a les 11 de la nit.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme a l'estiu.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'Atlètic Club Lloret ja ha posat en marxa la pretemporada amb la mirada posada en l'ascens a tercera catalana. El conjunt lloretenc ha disputat els play-offs d'ascens durant les darreres dues temporades i aquest curs tornarà a intentar fer el pas definitiu de categoria. L'equip tindrà 4 setmanes de preparació abans d'iniciar la competició. El debut a la Lliga serà el 19 de setembre a domicili contra el Santa Eugènia. Des del club afronten aquest nou curs amb ambició, però també amb el record de Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir fa unes setmanes. La vicepresidenta de l'Atlètic Club Lloret, Lluïsa Beltrons, explica que un dels objectius serà aconseguir l'ascens i dedicar-lo a l'antic tècnic.
4: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster, en Mauri Rodríguez, a qui sempre tindrem present, i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
3: La temporada també deixarà 2 derbis lloretencs a quarta catalana. L'Atlètic Club Lloret coincidirà amb el filial del Club de Futbol Lloret, de manera que els dos equips s'enfrontaran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports. Seguim en plana esportiva. En marxa aquest cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret la tercera edició del Torneatxo, el torneig de pàdel que combina partits de caràcter competitiu i amateur. Aquest divendres s'han exhibit alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu ha estat la presència d'Agustín Tapia, número 1 del rànquing mundial. També hi participen altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Les finals es disputen el diumenge. L'accés pel públic és gratuït fins a completar l'aforament. I encara un darrer apunt, la pilot de motocross lloretenca Daniela Guillén debutarà al BMX Estats Units al circuit Ironman Raceway a Indiana en l'última ronda de la sèrie. Ho farà en plena batalla pel Mundial de Motocross. Abans, però, té una cita aquest cap de setmana als Països Baixos, on es disputa la penúltima jornada del Campionat del Món de Motocross Femení.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: a l'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: And you can dance for inspiration.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: es una invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradiolloret.org. Club Privé. Nova Radio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar tornarà a ser la seu de les Skate Series de Verds. Si l'any passat es va celebrar la primera jornada, enguany serà l'escenari de les finals de la competició que es disputaran del 18 al 20 de setembre al pàrquing de Sa Caleta, a tocar de la platja. La prova reunirà els millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. Es tracta de la darrera prova de la temporada i, per tant, la que decidirà els guanyadors de les Skate Series abans de la participació als campionats del món de Paraguai. El gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavi Moyano, explica què es podrà veure durant el cap de setmana.
3: Veiem les finals d'uns campionats d'Espanya, en aquest cas en skateboarding, que és l'esport olímpic, i en roller freestyle, i en una de les modalitats que tenim, que és la més espectacular, que és el vertical, que és una U de 4 metres, que ja vam veure l'any passat aquí a Lloret també, i amb el qual els esportistes salten els dos cantons del vertical i fan acrobàcies, i és algo molt maco de veure, molt espectacular.
2: Moyano assegura que el nivell serà especialment alt perquè es tracta de les finals i competiran els millors d'Espanya. També el regidor d'Esports de Lloret, Frederic Quic, destaca que l'edició de l'any passat va ser un èxit i que enguany s'espera encara més nivell. Entre els noms destacats hi haurà esportistes com Naya Lasso i Julia Benedetti en skateboarding femení, Icei Villacorta i Dani León en categoria masculina i Carla Martín en roller freestyle. L'Ajuntament i la Federació també destaquen l'impacte que té portar aquestes disciplines a un espai obert i molt transitat com el Passeig Marítim. El regidor d'Esports, Frederic Guic, defensa l'aposta pels esports urbans.
4: Lloret com a vila esportiva ha d'apostar per tot tipus d'esport i l'esport urbà doncs, fa que els nostres joves estiguin fent esport. Són esports molt atractius, són esports doncs, que tenen molta atenció del jovent i, òbviament, nosaltres hi hem de ser-hi com a vila esportiva que som.
2: La competició tornarà a deixar imatges espectaculars amb els esportistes saltant sobre les rampes instal·lades al costat de la platja. El muntatge començarà dies abans i inclourà estructures de fins a 4 metres d'alçada. El regidor d'Esports explica que enguany es milloraran aspectes, per exemple, creant espais d'ombra. La previsió és que el cap de setmana del 18 al 20 de setembre Lloret torni a convertir-se en un punt de trobada dels aficionats a l'skateboarding i al roller freestyle amb la disputa de les finals de les Skate Series i la presència dels millors especialistes nacionals.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to my friends. I need a love bar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina.
4: Aquest dissabte a la nit, la plaça de la Vila acollirà una nova audició del cicle Sardanes d'Estiu, que enguany celebra el seu centenari. En aquesta ocasió, la formació convidada serà la Cobla Ciutat de Girona. La formació va néixer l'any 1975 per iniciativa de diversos músics que havien format part d'algunes de les principals cobles i orquestres del moment. Des de la seva creació, fins a 52 músics han passat per la formació, que actualment està integrada per una dotzena de components. La Cobla Ciutat de Girona també acumula més d'una trentena de treballs discogràfics. L'actuació a Lloret començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, dins del cicle d'estiu. I encara en plana cultural, cap de setmana de molta activitat a Mas Romeu. La urbanització celebra les seves festes amb un programa que arrencarà aquest dissabte al vespre. A partir de les 9 de la nit es farà el pregó i el sopar de germanor. La programació continuarà amb una exhibició de dansa protagonitzada per l'Escola de Ball Bailame i la Casa Andaluza de Lloret. Després serà el torn del karaoke i de les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas. La nit acabarà amb coca i cava i la música del DJ QM. Les activitats es reprendran diumenge al matí a partir de les 10 amb una botifarrada popular. També hi haurà jocs a càrrec de Mont Kids, una sessió de zumba, festa de l'escuma i, com a cloenda, un gran sorteig de fi de festa.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escolta la fórmula musical de la

0: aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
1: Take off the slow.

vostre mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Alguns dels temes musicals més mítics de Queen sonaran aquest dissabte a la platja de Fanals. El grup Show Must Go On portarà el seu homenatge a la banda de rock britànica, el Clam Festival. Sonaran les millors cançons de Queen, tant les clàssiques com alguna que altra sorpresa, en un concert que commemora el 40è aniversari del Live at Wembley de 1986. No hi faltaran We Will Rock You, I Want to Break Free o Bohemian Rhapsody, entre d'altres. Considerada una de les millors bandes de la història de la música, Queen es va formar l'any 1970 a Londres amb el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateria Roger Taylor i el baixista John Deacon. Plegats van crear una formació que va traspassar fronteres. Javier Bocanegra, membre de Show Must Go On, destaca la dificultat de versionar Queen i afirma que intenten aproximar-s'hi des del respecte i treballant molt. El qualifica com el grup amb més himnes de la història.
4: Jo crec que és el grup amb més himnes, diria jo. Que té. O sigui, hi ha grans bandes de la història, com els Beatles, els Stones, no sé, moltes, però que tinguin tants temes que puguin ser himnes, jo crec que són el número 1.
3: Show Must Go On tancarà el Clam Festival amb la seva actuació aquest dissabte a les 11 de la nit.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14. Connecta amb la teva

proper estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: La ràdio de Lloret de Mar.
3: Iniciem el programa de màxima actualitat musical i ho fem amb Luis Fonsi, Me Despido. Això és el que sonarà a Radio Box.
1: Els dissabtes de 9 a 11 de la nit, posa't al dia de les novetats musicals amb Radio Box, el teu univers musical.
4: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Radio Box, amb el

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: Cora, perduts tu i jo.

0: 18, són els minuts que ens repassen de les 21 hores en aquesta nit, el dissabte 22 d'agost d'aquest 2026, amb la música de Laura i Gibert, Amulet.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
0: Sopa de cabra en Josh Diestone, al Far del Sud.

0: banda neon, búhos en món DJ. El ventilador.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation.

0: En aquests instants arribem a 9:45 en aquesta nit de dissabte. Tota l'actualitat musical. Jack Style and John. What are you, we gonna do?
1: Radio Box.
0: Doctor Flamingo, Barcelona.

0: Les últimes novetats són en primer a Radio Vox.
1: Seguidament escoltem a The Blaster Jack, My Hair Will Go On, la versió dance.
0: La ràdio del cap de setmana. Radio Vox, a Nova Ràdio Lloret.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
1: L'actualitat musical a... Jason Body.

0: Tough Love, D&H.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A nova Radio Lloret.
0: Sauna és el nou single de Jesse Ware.

0: Radio Box.
1: Escoltem a Alex Warren en nou single, Rescuer.

0: En aquest instant són 3 minuts per damunt de les 22 hores. La música, l'actualitat musical, Grace on Chains, amb aquest Dirty Laundry.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Jans Blood torna a la màxima actualitat amb aquest Taste Like Summer.

Lulu en aquest 2026, I'm in love again. Ràdio Vox. Cat's Eye, Animal.

0: Where is my bikini? Un quart de 11 en aquesta nit de dissabte.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Una de les darreres cançons de màxima actualitat. Ellie Goulding, de Black Prada Dress. This is how

0: I knew it, yeah. I knew you.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Natasha Bedingfeld, dot, dot, dot.

0: G, Karol G and Bruno Mars, Still.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: BTS, Normal.

Natalie 2 Playboy. Màxima actualitat. La música i la veu. Nightmare and Johnny Sparks. Noel.

César Alex and Sloan Empty, la que havíem escoltat. I ara sí que recuperem Nightmare and Johnny Sparks, l'actualitat musical

0: Les últimes novetats són en primer a Radio Vox.
1: En aquests instants ens posem a escoltar el nou de Dion Lewis, Frontrunner to Us to Smoke.
0: La ràdio del cap de setmana. Radio Vox, a Nova Ràdio Lloret.

0: Les novetats de la setmana a Radio Box.
1: A 4 minuts i arribem a les 23 hores. Punt i final del programa. Blossoms, Need Me, Love i la propera setmana més actualitat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.